Nesta jornada que passa de moi per sempre, la cuvette se fermaita, la volpa gira, mo va comenzat. Surgeniu de ser engorra, n'est fatta tarde.